0: amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim, començar a negociar.
1: Insisteix que sense una proposta sobre la qual negociar, la vaga indefinida continuarà. Des de FAMPA València asseguren que el suport de les famílies està sent majoritari. La seva presidenta, Elisabet García, reitera que són reivindicacions que afecten a tots.
2: És una vaga indefinida, són molts dies, i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima, i avant, anem a continuar fins que Conselleria decidisca què fer.
3: Una vaga educativa que està sent recolzada, com estem comptant-los, de forma quasi unànime, i diguem quasi perquè des de FAPA Gabriel Miró d'Alacant han felicitat el professorat que no l'ha secundat. Aquest col·lectiu de mares i pares d'alumnes entén que la vaga és un dret, sí, però diuen que és major el perjudici que l'atur li pot fer i li pot causar als alumnes. Alacant, Juan Carlos Fresneda.
4: Son palabras de la secretaria general de esta FAPA y presidenta a su vez de la COVAPA, Sonia Terrero, que también denuncia que entre las reivindicaciones está camuflada la exigencia de que se derogue la ley de libertad educativa.
5: Unos tienen derecho a la huelga, otros tienen derecho a la educación y para representar a las familias y por ende a sus hijos. Lo que no podemos es secundar ni apoyar algo que va contra sus propios derechos o el derecho a elegir la lengua vehicular de nuestros hijos en la enseñanza.
4: En este punto, Terrero ha reprochado a los sindicatos que cuando las familias han defendido los derechos de los alumnos no han contado con el respaldo sindical.
3: I avui la delegada del govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha retret al Partit Popular precisament que ataque als docents en vaga, als que ha agraït, diu, la seva implicació.
6: Tanto la educación pública como la sanidad pública acaban siempre resintiéndose de las políticas del Partido Popular. Es la historia que se repite y hay otra que se repite permanentemente con el Partido Popular y es atacar a quienes de una manera justa y de una manera legítima se manifiestan y además por una causa justa que es para el profesorado pero también para las familias.
7: Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
3: La Conselleria de Sanitat va remetre la nit al Centre Nacional de Microbiologia la tercera mostra presa a la pacient de 32 anys que està ingressada a l'Hospital Sant Joan d'Alacant per sospita d'antivirus. La dona continua asimptomàtica. Una vegada que es conega el resultat, Sanitat diu que informarà de les mesures que s'adoptaran. Alacant, última hora, Pepe Requena.
8: Las dos pruebas anteriores practicadas a esta paciente resultaron negativas, tanto la que se le efectuó el sábado como la del domingo. Una vez se comunique el resultado, desde el Centro Nacional de Microbiología se tomarán las medidas adecuadas, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé.
6: Estamos a la espera de la última PCR y a partir de ahí pues se procederá con el protocolo establecido y aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas y por lo tanto esperamos que todo transcurra con la normalidad que está prevista que así sea.
8: Recordamos que la paciente ingresada había compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero Ondius que falleció.
3: I obrim ara pàgina política. El síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la Comunitat Valenciana és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. Ho ha traslladat avui en un encontre en un desdijuni de Nueva Economía Fòrum a València. Núria Moreno.
9: Sobre si governaria amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morant, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Generem il·lusió perquè l'electorat no es quede a casa.
10: Hi ha molts que ja estan convençuts de que hi ha que eixir a votar. Crec que cada dia hi ha més gent convençuda que, com diem en l'argot taronger, hem de replegar hasta les de terra per a propiciar el canvi polític en esta terra. I crec que la gent està replegant hasta les de terra. Hem de fer l'esforç d'il·lusionar, de crear una alternativa. Així no han hagut eleccions anticipades, com en altres territoris, perquè no el tenen clar.
9: El Partit Socialista no ha tardat a respondre. Joan Baldoví, el síndic dels socialistes José Muñoz, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts i replica que qui seria un bon vicepresident seria Baldoví respecte de Morant.
3: I el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà farà que la campanya de l'arròs d'enguany siga un 7% més cara que la de l'any passat. L'Associació Valenciana d'Agricultors preveu un gasto total al voltant dels 3 milions d'euros. Ramon Pérez.
11: Destaquen la pujada dels costos de producció, entre ells el gasoli i els fertilitzants, però

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Són les 2:30 i arrenquem este programeta mitja horeta d'informació regional. Avui en un programa en el que, ja saben, anem a conèixer de la mà de Núria Moreno projectes interessants amb Caixa Popular i històries d'estes que mereixen la pena ser contades, que impacten i de les que aprenem i emocionen molt. Andrea Gut, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companya. Sí, parlarem amb Carla Maronda, una jove de Xàtiva que en 2024 va patir després d'una operació una sepsis a causa de la qual va perdre les mans i els peus, i després, gràcies a una associació que va crear que es diu Tus Manos Son Mis Manos, ha pogut costejar-se aquestes pròtesis que li han permès tornar a fer coses que pensava que després d'això no tornaria a fer, no? A més, recentment ha publicat un llibre, el 7 de maig, el dia que vaig tornar a obrir els ulls, que el presentarà a més el dia 14 al Teatre de Xàtiva i ens contarà pues, la seva experiència, ens parlarà del seu llibre, de la seva associació i del que està fent ara mateix aquesta jove de Xàtiva.
1: Una història que anem a donar a conèixer avui així al nostre programa i altres coses, com dèiem, però primera actualitat. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal, companyes? Bona vesprada.
1: Anem a fer un resum i un repàs a les principals notícies d'avui.
3: Bueno, pues tenim segona jornada de vaga educativa així a la Comunitat Valenciana. Avui les xifres de seguiment per part del professorat, segons la Conselleria d'Educació, fins a la una, són d'un seguiment del 32,11% i segons els sindicats d'un 75%. L'STPB lamenta, això sí, que la conselleria faça responsables als sindicats de trencar les negociacions i espera que pronter es comuniquen una proposta per a reprendre. Les diuen que el que estan demanant des del mes de setembre és una negociació sobre 6 punts, no soles sobre la millora del seu sou, algo que insistixen també molt, sinó també altres aspectes, com hem estat contant estos dies, com ahir contarem també i vosaltres també, aquesta reducció de ràtios, que se reduïsca també molt la burocràcia, millora d'infraestructures, etc. Escoltem a Marc Candela, és el responsable d'acció sindical de l'STPB.
4: Són incapaços de complir amb els seus propis compromisos. Ens sorprèn molt que ara el secretari autonòmic ens diga a nosaltres que hem trencat la negociació. Nosaltres no hem trencat res. I el que ha de fer la conselleria és convocar-nos ja a una mesa de negociació amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim, començar a negociar.
3: Des de FAMPA València asseguren que el suport de les famílies està sent majoritari, ens ho contava Elisabet García, la seva presidenta.
5: És una vaga indefinida, són molts dies, i les famílies estem adaptant-se i estem fent el que puguem. Els alumnes estan sense, bueno, en serveis mínims, la presència de docents també és mínima, i avant. Anem a continuar fins que la conselleria decidisca què fer.
3: Bé, una vaga educativa, com estem contant-vos, que està sent recolzada de forma quasi unànime per les famílies, i diguem quasi unànimes perquè des de FAPA Gabriel Miró d'Alacant sí que han felicitat el professorat que no ha secundat la protesta, que és col·lectiu de mares i pares d'alumnes. Diu que entenen que la vaga és un dret, però que el major perjudici d'aquest atur el van atindre els propis alumnes. Avui també contem que la Conselleria de Sanitat va remetre a nit al Centre Nacional de Microbiologia la tercera mostra presa a la pacient de 32 anys que està ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant per sospitar d'antivirus. La dona, recordem, continua asimptomàtica i una vegada es conega el resultat, Sanitat informarà de les mesures que esteuen d'adoptar. I el síndic de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, ha assegurat que el canvi polític en la comunitat és possible en les eleccions autonòmiques de 2027. La seva intenció, si així ho ratifica la coalició, és ser el candidat i convertir-se en el pròxim president de la Generalitat. I si governarà amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morán, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Diu també en este sentit el Partit Socialista, que no ha tardat en respondre a Baldoví, nega que els votants del seu partit estiguen decebuts.
1: Doncs aquestes i altres notícies les ampliarem a partir de les 7:20 a la brújula amb Ramon Pérez. Companya, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a tu.
1: Ja saben, també al web estem actualitzats en tot moment. Anem a fer pauseta i continuem.
0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
6: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20:30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Uniste a la fábrica de la vida. Dona Sang, dona plasma. Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana. Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
3: El Levant Unió Esportiva celebrarà del 18 al 21 de juny la primera edició de la Levante International Cup a la ciutat esportiva de Bunyol. I per adornar-nos tots els detalls està amb nosaltres Miguel Miró, ell és director de desenvolupament de negoci. Miguel, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
3: En què consisteix esta cita esportiva, Miguel?
7: A veure, la Levante Cup o International Cup és un torneig que portem 2 anys intentant fer a l'àrea internacional de Levante Unió Esportiva, i que enguany hem aconseguit fer-ho després d'un any molt complicat l'any passat, perquè vam tindre el problema de la Dana, com sabeu, Bunyol va ser afectat i ho vam tindre que ajornar, no? Enguany hem aconseguit juntar tots els esforços de l'àrea internacional i del club per a poder fer-ho, i ho farem del 19 al 21 de juny.
3: Deies Bunyol perquè els partits es jugaran en els camps que hi ha en la ciutat esportiva, no? de Bunyol. Quin repte organitzatiu suposa tot això?
7: Nosaltres, com a club, un cop hem recuperat tots els camps a Bunyol, tenim unes instal·lacions meravelloses a Bunyol, on tenim ahí 7 camps operatius, dels quals farem servir 6 o 7, depenent de les categories, i el repte és quadrar més de 1.200 jugadors en 3 dies per a fer una gran festa al llevantinisme, tant a les acadèmies internacionals com a molts equips locals que s'han apuntat en guany i que estem encantadíssims de rebre allà.
3: Perquè esta competició, per a qui va dirigida, per a que la gent que s'estiga escoltant sàpiga quin tipus de, o quines categories, no, de jugadors participen?
7: La veritat és que és global pràcticament, perquè tenim des de benjamí a juvenil, i també tenim una part femenina i una part d'edi, perquè també, com sabeu, el Llevant, per al Llevant és molt important la seva fundació. Tenim més de 2.000, més de 280 esportistes edi, i també tindrem una xicoteta, en aquest cas per les dates és complicat, una xicoteta de representació dels nostres edi en un triangular que faran. És a dir, que tindrem tot tipus de futbolistes, tant xics com xiques, com els nostres edi.
3: I de quants països, perquè hem dit que és una competició internacional, has dit més de 1.000 jugadors, d'on van a vindre aquests jugadors?
7: Ara mateix encara estem tancant les inscripcions, perquè com es tracta de tanta gent, ja et dic que tenim ja més de 1.200 confirmats, però calculem que hi haurà més de 20 països representats. Pensa que la iniciativa és de Dani Pastor, el meu cap de l'àrea internacional, i la voluntat també és totes les accions internacionals que fa el club durant els últims anys, Estats Units, Àsia, Latinoamèrica, portar a part d'aquestes acadèmies que col·laboren amb nosaltres per a poder compartir un cap de setmana de llevantinisme des del que és la nostra ciutat esportiva. Jo crec que seran uns 25 països al final.
3: Molt bé. Quina importància té per al Llevant eixa àrea internacional, no? Perquè estaves contant que teniu projectes arreu del món. Per què destinar els esforços, no, a eixa visió internacional? Què és el que busqueu amb això?

0: La veritat és que l'àrea internacional, per a quasi tots els equips de la Lliga, sobretot els que no són tan grans com el Madrid, Barcelona i tots aquests, té una doble vessant, una vessant de negoci, perquè realment tu en la teva marca i en la marca de la Lliga el que estàs fent és fer campus i fer accions per tot el món, però també té una marca d'evangelització de la teua marca, per dir d'alguna manera, de fer evangelisme per al món, no? Nosaltres ara mateix hem estat ja en 32 països, continuem obrint nous mercats. Ara, per exemple, la setmana passada el meu company va estar a Indonèsia, fa dues setmanes a Atlanta, i tenim un equip que està obrint mercat i que això acabarà repercutint en anys posteriors també en el torneig que volem fer.
1: I quin paper juga este torneig dins del model formatiu que teniu al Llevant Unió Esportiva? Perquè has parlat, no, d'eixa diversificació, d'eixa varietat que hi ha dins de l'equip. Què aporta també als joves jugadors, no, conviure amb equips de diferents cultures, també pel que fa a l'esport, al futbol?
0: Pues a part de totes les escoles que venen d'arreu del món, tota l'escola del Llevant tindrà equips en totes les categories, amb la qual també farem que sigui una experiència per a compartir el que són les seues instal·lacions, la seua casa, que és Bunyol, així com l'estadi, perquè l'estadi fent la inauguració el primer divendres, compartir la seua casa amb tots els jugadors que venen de fora, no? Jo crec que es tracta de... tal com és el Llevant un equip familiar, un equip d'acollida, també acollir a totes les acadèmies que venen, tant de la Comunitat Valenciana com de la resta d'Espanya, que venen diverses escoles professionals, però acollir-les a casa nostra, no? Que és Bunyol i el Ciutat de València en este cas.
1: Volia preguntar-te també quin és el paper que juga Caixa Popular en tot això, perquè imagina que col·labora de forma estreta, no, amb el club.
0: A veure, Caixa Popular per a nosaltres és molt més que un patrocinador, no? Podríem dir que és un col·laborador global, perquè el tenim ajudant-nos tant a la Fundació com al femení, com a l'equip masculí, on és l'entitat oficial, financera oficial. Això és molt important, perquè al final n'hi ha poques entitats o empreses que estiguen en les tres bandes, no? Quan vam parlar d'aquest torneig amb Caixa Popular, havíem detectat que n'hi havia una tipologia de club de la província de València que tenia problemes per vindre, i vam trobar algunes causes en comú, i eren alguns clubs afectats per la dana, no? Nosaltres, que també havíem sigut afectats per la dana, ja havíem convidat a diversos clubs com a Levante Unió Esportiva, vam convidar al Bunyol, al Gíria, clubs que ens havien ajudat quan els nostres camps estaven mal fets a poder entrenar els nostres xiquets. Li vam presentar a Caixa Popular la possibilitat de col·laborar en la mateixa línia, i Caixa Popular és patrocinador d'aquest torneig, però sobretot és col·laborador en poder fer que algunes escoles que no es podrien permetre vindre, perquè té uns costos, té una logística, ho assumeix Caixa Popular. És a dir, que va més enllà d'un patrocini, perquè no es tracta de posar diners, sinó es tracta de fer vindre a 10, 12, 14 equips de diferents poblacions que han tingut problemes amb el tema de la dana.
1: Sí, sobretot pel que parlàvem, no? d'enriquir i de formar també a tots aquests xiquets que dia a dia juguen al club amb jugadors que viuen molt a prop d'ells i que per desgràcia han patit una tragèdia així, no? I a més també donar a conèixer a la gent que ve de fora, no? Un poc com el club s'ha anat refent després de tot això, no?
0: Clar, al final el torneig serà polièdric, no? Tindrà per una banda escoles professionals com el Villarreal, com el Getafe, com el Rayo Vallecano, escoles d'equips de primera que venen, i això resulta molt atractiu per als equips locals, els equips de Bunyol, de Paiporta, de tota l'Horta Sud, però al mateix temps els nostres jugadors, els jugadors del Llevant, que estaran acollint a la seva ciutat esportiva tota aquesta gent, on hi haurà activitats, food trucks, n'hi haurà una fanzone, n'hi haurà una diverses
1: activitats. Això volia preguntar-te, no? Perquè l'experiència, parleu un poc de què és completa, no sols venen a jugar, venen també a conèixer.
0: Sí, al final els tornejos suposen, i sobretot quan són internacionals, suposen també una crida a la curiositat dels xiquets, no? És a dir, n'hi ha algo més enllà de la formació. Torneig on els nanos competeixen, però no n'hi ha la mateixa atenció que en la lliga, amb la qual és molt habitual fer-se fotos al final, conviure amb ells, en la grada veure partits junts, i crec que això és molt important per a nosaltres també fer una mena de gran festa del llevantinisme allí a Bunyol, no? a casa nostra. I serà molt divertit el veure aquests 20 i pico equipos que venen d'arreu del món, que venen des de República del Congo, Estats Units, Indonèsia, Mèxic.

0: a equips de Bunyol, de Chivas, sí, sí. Opa i Borda, amb els nostres jugadors que són de tota la província i alguns de fora de la província de València, perquè estan becats per l'Acadèmia del Llevant.
1: Miguel, no sé quins objectius vos heu marcat amb esta edició, on vos agradaria veure la Copa en uns anys, veus que hi ha futur pel que fa a este tipus d'esdeveniments?
0: De fet, aquest és el primer any i nosaltres hem volgut ser ambiciosos, però no hem volgut carregar massa de participants per assegurar-nos l'èxit organitzatiu de la primera edició, no? Nosaltres entenem que en 2-3 anys podem passar dels 3.000 xiquets. Ens agradaria en un futur també, sempre que l'estadi ho permeta pel tema dels concerts, també fer les finals a l'estadi, igual que fem la inauguració a l'estadi. I és molt interessant veure com pot créixer un projecte sempre dins dels valors del llevantinisme, que tampoc es tracta de fer una cosa molt comercial i molt bèstia, d'alguna manera, no? Sempre dels valors del llevantinisme nosaltres hem trobat uns partners des de l'àrea internacional, que és una empresa que es diu Motion, que ens ajuda a que tot isca bé. Enguany, amb més de 1.200 xiquets, que, xiquets i xiquetes, que la veritat és que és una xifra molt alta, intentarem que tot isca bé, que la gent acabi contenta, que la gent conega el torneig, i l'any que ve...
1: I el boca a boca també un poc, imagina, no?
0: Sí, el boca a boca local, sí, a nivell internacional, clar. És altre tipus de feina.
1: Sí, imagina que serà una altra estratègia. Recordem un poc aquests detalls, no sé si les inscripcions continuen obertes, si encara pot apuntar-se a algun club o com
0: ara
1: estan
0: ja estem,
1: les coses.
0: Ara ja estem tancant inscripcions, perquè hi ha categories que ja estan plenes, no? Perquè al final has de fer els quadres i la setmana
1: que... Sí, que falta un mes.
0: Sí, la setmana que ve ja tancarem, farem els primers horaris, però encara que en algunes categories com juvenil que encara queda algun equip que es podria inscriure. Bé,
1: doncs ja saben, si estan escoltant, eixa Levante International Cup del Levante Unió Esportiva del 18 al 21 de juny a la Ciutat Esportiva de Bunyol. Miguel Miró, director de Desenvolupament de Negoci del Levant, gràcies per estar amb nosaltres.
0: Moltes
1: i seguirem
0: gràcies.
1: Parlant de la Copa i veurem com queda després, farem balanç.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Posats a alegrar-te el dia? Preferim alegrar-te tot el mes. Només per tindre domiciliada la teua nòmina o pensió en Caixa Popular podràs participar en sortejos emocionants cada mes i emportar-te alegries en forma de viatges, vacances, premis en efectiu i molt més. Com veus, en Caixa Popular tot són alegries. Caixa Popular, cooperativa impulsora de València Capital Espanyola de l'Economia Social.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
1: Bé, hi ha històries que impacten, històries que emocionen i altres que obliguen també a parar uns minuts per escoltar de veritat. La de la nostra convidada d'avui ho té tot. Andrea, parlem de Carla Maronda, que tenia 25 anys, estudiava a València, treballava els caps de setmana i portava una vida completament normal fins que una operació rutinària li va canviar la vida per sempre.
4: Sí, ara ens contarà ella, però una asèpsia la va portar al límit entre la vida i la mort i després de despertar del coma va haver d'afrontar l'amputació de mans i peus. Però lluny de rendir-se, Carla ha convertit la seva història en un exemple de superació, esperança i ganes de viure. Ara compartís la seva experiència en el llibre El dia que vaig tornar a obrir els ulls i també ajuda a altres persones a través de l'associació Les teues mans són les meues mans. I avui, com diem, tenim la sort de parlar amb ella personalment. Carla, què tal? Com estàs?
1: Hola, Carla, benvinguda.
5: Hola, xiquets, què tal?
1: Molt bé.
4: Gràcies per atendre'ns. Bueno, tu eres de Xàtiva, que no sé si ho hem contat. I bé, tot això, Carla, va començar aquell 23 de març, que com diem, et va canviar totalment la vida, no?
5: Exacte. El 23 de març jo vaig anar a llevar-me un bultet que tenia en la ingle i, bueno, a priori no era ninguna intervenció complicada, però sí que es va complicar. Vaig contraure una bactèria i, bueno, la bactèria em va produir la sepsis i la sepsis em va produir que fallaren tots els òrgans del meu cos.
4: Bueno, et vas quedar en coma, no? Vas estar un temps en coma després d'aquesta operació. No sé com recordes i se despertar, no? Després del coma, què va ser el més complicat d'afrontar després?
5: Després el més complicat va ser recuperar els meus òrgans. Al final era lo principal que hi havia que recuperar, perquè si no podia haver acabat en diàlisis tota la vida, podia haver acabat en un renyó transplantat o sense vaso. Vull dir, podien haver passat moltíssimes coses que encara com no van acabar passant.
1: Exactament. No sé, al tornar a casa, imagina que començaries una espècie de dol, no?, per tot el patit, i com va ser, no?, el tornar a casa?
5: Bueno, la tornada a casa va ser horrible. Va ser tornar a viure d'una altra manera, tornar a tindre que relacionar-me amb el meu voltant i amb la meva gent i amb mi mateixa, la veritat. En el llibre desenvolupo molt millor, però la volta a casa va ser, per a mi, el pitjor del procés.
4: Parlem ja, Carla, d'aquest llibre, no?, que has publicat recentment, en el que parles de, literalment, de tornar a obrir els ulls. Què ha significat això per a tu, i sobretot d'on has tret la força, no?, per a poder contar-ho tot en aquest llibre, que no sé si podem llegir ja, si podem disfrutar ja, o segur que queda poc per a poder comprar-lo.
5: Sí, sí, no, podeu disfrutar-lo ja. Des del 7 de maig està en llibreries, en plataformes digitals, en quasi tots els puestos, la veritat. Podeu trobar-lo.
4: Molt bé.
5: I, bueno, tot té un principi i un final, inclús el dolor, i hi ha que aprofitar la vida, hi ha que aprofitar la nostra vida, i, bueno, jo vaig treure les forces d'on vaig poder i de tota la gent que tenia al voltant, de totes aquelles mans invisibles que han estat per ajudar-me sempre.
1: Clar, perquè entenem que la teua família, amics, el teu voltant ha tingut un paper molt fonamental, no?, durant tot el procés.
5: Efectivament. O sea, la xarxa que tenim darrere per a mi és el més valiós que tenim com a persones. I, bueno, crec que sempre deixem de cuidar-los i prioritzar-los, perquè el dia que ens passa algo són els que verdaderament importen. No importa tot allò material, ni importa tot aquell temps invertit en gent que no val la pena.
1: Clar. De fet, moltes coses d'estes de les que ens parles, no?, estan al llibre, com dèiem, reprenent un poc el tema del llibre. Sí. Què t'agradaria que la gent, quan el poguera llegir, s'enduguera, no?, i entenguera, i sobretot, pues, reflexionara en moltes coses de la vida?
5: Sí, a mi m'agradaria que la gent poguera endur-se un aprenentatge de que la vida per a tots pot ser en moments complicada, però que sols en nosaltres està eixir de tot allò i sols en nosaltres està viure-la. I al final, si ens perdem coses o ens perdem vida, els únics que acabem perdent som nosaltres mateixa com a persones, i és el nostre voltant els que ens volen, que no disfrutarien de nosaltres. Així que, bueno, jo crec que és un llibre que pot ajudar a moltíssima gent, òbviament a persones amputades, també a les seues famílies, també pot ajudar a personal sanitari, no?, a que entenga un poc la postura i la posició d'una persona amputada, i, bueno, també a gent que puga tindre problemes, que puga estar en situacions complicades, que es puga sentir sol. No sé, crec que és un llibre que té moltes coses roïns, però també moltes coses boniques.
4: Ademés, Carla, eres molt activa en xarxes socials, en el teu perfil d'Instagram i de TikTok. També en Instagram, per exemple, acumules més de 60.000 seguidors, no? Hem vist que fa poc també has fet de model en una passarel·la, i ahir compartixes també un poquet el teu dia a dia, veiem aquestes pròtesis, no?, que no sé exactament quan van a plegar aquestes pròtesis de mans i peus, que t'han facilitat moltíssim la vida, quasi fas la mateixa vida, no?, que portaves abans, i també han aparegut gràcies a aquesta associació de la que ara ens parlaràs, la teua associació, la de les teues mans són les meues mans. Com vas arribar fins a aquest punt?
5: Bueno, és de veres que ja estaven en l'hospital, la meva família i les meves amistats es van manejar per a veure quan podia costar tot aquest procés, totes les coses que hi havia, i van decidir que deuríem crear una associació, perquè si no jo no hauria pogut fer-me responsable, no?, d'un preu així, no?, per a tindre unes pròtesis. I, bueno, ho comenté també en el llibre, al principi van a ser com una iniciativa no egoista, però sí de poder pagar les meues pròtesis, no?, i un poc la meva vida. I després em vaig donar compte que jo havia tingut moltíssima sort, que hi havia molta gent que s'havia volcat en la meva causa, que hi havia persones que ni tan sols em coneixien i s'havien volcat amb mi, m'havien ajudat, havien realitzat actes per a la meva associació, i em vaig donar compte que no totes aquestes persones que estan amputades tenen aquesta sort, no?, ni aquestes ajudes. I que era important que ninguna persona que sufrira una amputació podrà sentir-se desacompanyada, podrà sentir-se desinformada, en por, en ansietat, en preguntes incòmodes, sense respondre. i me apareix important poder ajudar a tota aquella gent que se podrà se poguera enfrontar a una situació similar a la meua.
1: Entenem que és, pues, moltes famílies o que es fiquen en contacte amb vosaltres, no, a través de l'associació Les Teues Mans Són Les Meues Mans, sí, i vos demanen orientació, ajuda, no, de tot tipus.
5: Exacte.
1: Que poden sí, estar patint situacions similars.
5: Clar, jo perquè... parlo tots els dies amb sí, persones amputades, mitjançant també el meu Instagram, al final jo sóc con la cara, no, de l'associació, la cara visible, i a través del meu Instagram pues se fica moltíssima gent en contacte, famílies, ja te dic, amb que necessiten informació, necessiten ajuda, necessiten saber quines ajudes poden demanar, com són els temes burocràtics, tot allò que... I, bueno, i dins de la Comunitat Valenciana sí que podem ajudar econòmicament a gent amputada.
4: Uh-huh. I, Carla, ja més personalment, quina va ser aquella primera vegada després de tota aquesta experiència que recordes amb més emoció?
5: Bueno, sempre parlo de la primera vegada que vaig veure a Bolero o que me vaig muntar damunt d'ell, però també t'he dit que n'hi ha primeres vegades que no són tan de cine, no? I també són molt importants, com la primera vegada que vaig menjar a soles, la primera vegada que em vaig fer una dutxa de peu altra vegada, i ses emocions també han sigut importants. La primera vegada que em vaig clavar en una piscina en les meues pròtesis.
1: De Bolero entenem que és el teu cavall,
4: el teu cavall,
1: no?
5: Sí, sí.
1: Sí, sempre han sigut noves primeres vegades, no? Que, sí, que al final pues, t'has hagut d'acostumar a fer-ho i a fer-ho d'una altra forma, però com deia Andrea, no? A tornar a viure i de la millor manera, perquè el que dèiem, t'hem vist desfilant fins i tot, no? Han sigut oportunitats que també han sorgit. Tu imagina que estàs oberta a tot, no? A viure la vida, més que res.
5: Sí, jo crec que quan te passa una desgràcia, pues n'hi ha portes que se tanquen, òbviament, però n'hi ha altres portes que s'obrin, i hi ha que saber obrir-les, perquè, bueno, ja torna a dir, per nosaltres mateixa i per els que estan al nostre voltant, que ens volen, és el millor que hi ha, no? Saber afrontar la situació el millor que pugues i saber viure la teva vida, perquè no va a tornar el moment que passe. I, bueno, jo també vaig decidir que per a mi era important que la gent amputada no se sentirà, pues, algo estrany, no?
1: Exacte.
5: Com un extraterrestre o un bicho, o que no se pogueren sentir persones atractives o que pogueren agradar a la gent, que al final avui en dia n'hi ha un montó de coses que no són normatius i que cada un tinguem unes capacitats i cada un som d'una manera, i al final pues és el que ens fa també únics, i no és per romantitzar-ho de ninguna manera, però crec que, bueno, les persones amputades també poden sentir-nos guapes, poden sentir-nos atractives i poden sentir-nos útils en molts aspectes.
1: Doncs en aquest missatge ens quedem, sí, que ens pareix totalment meravellós, recordant aquesta associació Les Teues Mans Són Les Meues Mans, el llibre El dia que vaig tornar a obrir els ulls de Carla Maronda. Et poden seguir a les xarxes també per buscar més inspiració de que viure és urgent. Carla, moltíssimes gràcies.
5: Així és, moltíssimes gràcies a vosaltres. M'agradaria recordar que la presentació i la firma del llibre és el dia 14 a les 7 en la Casa de la Cultura de Xativa, i esteu tots convidats si vos apetís vindre, comprar-se el llibre i hi hauran.
1: Clar que sí, i fer una trobadeta. Exacte, 14 de maig a la Casa de la Cultura de Xativa. Gràcies, Carla.
4: Gràcies, Carla.
5: Gràcies a vosaltres, xiques.
1: Adéu. Andrea, felicitant a un veí de l'Alcora que ha aconseguit una fita que només comparteix amb poques persones, amb unes poquetes més al món. Un adolescent de Castelló s'ha situat com un dels tres alumnes del món que aconsegueix el nivell seu d'anglès amb 12 anys sense classes particulars ni acadèmies.
4: Sí, ha sigut, com dius, en el municipi de l'Alcora, en l'Alcalatén, un jove anomenat Daniel Collado que s'ha convertit en notícia després d'aconseguir un resultat excepcional en les proves oficials d'anglès de Cambridge. Amb només 12 anys ha superat

0: estos dos años en blanco, sin títulos, lamentando invenciones que van contra su prestigio personal, como el hecho de que tiene un cáncer terminal, alertando sobre movimientos electorales que buscan dinero externo para conseguir un aval necesario para presentarse como candidatos a las presidencias del Real Madrid. El titular en realidad lo ha dado en el primer minuto de la comparecencia. Ha dicho que convoca elecciones y que él mismo y toda su junta directiva se presentarán como candidatos. Quiere acabar con los rumores, quiere acabar también con los perjuicios arbitrales. Ha anunciado la elaboración de un dossier que enviará a UEFA con todas las decisiones que han ido en contra del Real Madrid. Ha tenido frases para la historia. Pude ganar 17 ligas como presidente, pero muchas de ellas me las robaron. Es algo difícilmente resumible en un minuto, así que lo intentaré, sí, a las 8 en la portada de la brújula.
1: El resumen nunca hemos visto así a Florentino Pérez. Ha dicho incluso que se da de baja de ABC. Ha entrado en alusiones además muy personales y la verdad es que es un espectáculo completamente infrecuente, por llamarlo de alguna manera. 20 minutos con su emisora más cercana de Onda Cero.
2: La brújula Comunidad Valenciana, Ramón Pérez.
3: Segona jornada, la de 8 de maig, de vaga educativa indefinida, i les posicions continuen allunyades. Les protestes avui s'han localitzat i traslladat fora de les grans ciutats cap a municipis mitjans i menuts. En el que sí estan d'acord Generalitat i sindicats és que el seguiment de la vaga per part del professorat ha caigut avui respecte a la d'ahir dilluns. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Abans d'això hem de fer parada a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Allí crema des de les 2 la nau industrial d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles i sembla que tota la fàbrica està perduda. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. Una impressionant gran columna de fum negre ha generat l'incendi que des de les 2 del migdia està cremant una nau industrial dedicada al tractament d'ametlles al polígon industrial de la Vall d'Alba, a la Plana Alta. El foc ha obligat a desallotjar de manera preventiva totes les empreses colindants, encara que no hi ha persones afectades. Última hora, Onda Cero Castelló, Juanjo Tovar.
4: L'incendi s'ha declarat a migdia en unes instal·lacions industrials i, segons les últimes dades disponibles, no s'han registrat persones ferides. No obstant això, els danys materials són molt importants i es dona per perduda la nau principal on el foc s'ha propagat amb major intensitat. Com a mesura preventiva, davant una possible expansió de les flames, els bombers han procedit al desallotjament de totes les empreses confrontants a esta nau afectada. En aquests moments, els efectius d'extinció continuen treballant a ple rendiment a pesar de la dificultat de les tasques i es preveu que continuen a la zona durant les pròximes hores per aconseguir assegurar el perímetre.
3: L'actualitat d'avui també passa per Port de Sagunt, per Torrent o per Carlet, que són alguns dels punts on hem tingut en les últimes hores accions vinculades a la vaga educativa indefinida. Avui, que és el segon dia de mobilitzacions, les xifres de seguiment per part del professorat, segons Generalitat, se situen avui al 35%, els sindicats ho eleven fins al 75%. El sindicat de l'ensenyament, TPV, lamenta que conselleria faci responsables els sindicats, diuen, de trencar les negociacions i esperen que pronte els comuniqui una proposta per a reprendre-les. Amparo Sánchez.
5: Reiteren que són els sindicats els que estan demanant des del mes de setembre una negociació sobre 6 punts, entre ells no sols la millora salarial, sinó també aspectes com la reducció de ràtios, de burocràcia o la millora de les infraestructures. Segons el responsable d'acció sindical d'STPB, Marc Candela, la conselleria està jugant a dilatar la negociació el màxim possible.
6: Són incapaços de complir amb els seus propis compromisos. Ens sorprèn molt que ara el secretari autonòmic ens diga a nosaltres que hem trencat la negociació. Nosaltres no hem trencat res. I el que ha de fer la conselleria és convocar-nos ja a una mesa de negociació amb una proposta de tots els temes de la plataforma reivindicativa, com va prometre el president de la Generalitat, que ens servisca per a, com a mínim... Com...
7: Estan sense, bueno, en serveis mínims. La presència de docents també és mínima. I avant. Anem a continuar fins que la conselleria decidisca què fer.
5: Demà es concentraran a les portes de la conselleria i també al Palau de la Generalitat.
3: Una vaga educativa indefinida que està sent recolzada de forma quasi unànime. I matisem això de quasi perquè des de la FAPA Gabriel Miró d'Alacant feliciten el professorat que no està secundant la protesta. Este col·lectiu de mares i pares

0: de l'alumnat entén que la vaga és un dret, sí, però especifiquen que és major el perjuí que la vaga pot causar a l'alumnat. Juan Carlos Fresneda.
1: Son palabras de la secretaria general de esta FAPA y presidenta a su vez de la COVAPA, Sonia Terrero, que también denuncia que entre las reivindicaciones está camuflada la exigencia de que se derogue la ley de libertad educativa.
2: Unos tienen derecho a la huelga, otros tienen derecho a la educación y para representar a las familias y por ende a sus hijos. Lo que no podemos es secundar ni apoyar algo que va contra sus propios derechos o el derecho a elegir la lengua vehicular de nuestros hijos en la enseñanza.
1: En este punto, Terrero ha reprochado a los sindicatos que cuando las familias han defendido los derechos de los alumnos no han contado con el respaldo sindical.
0: A Alacant, continuem pendents de la tercera prova PCR presa a la jove alacantina que es troba ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan per sospita d'antivirus. La dona, la pacient, continua asimptomàtica. Pepe Requena.
3: Las dos pruebas anteriores practicadas a esta paciente resultaron negativas, tanto la que se le efectuó el sábado como la del domingo. Una vez se comunique el resultado, desde el Centro Nacional de Microbiología se tomarán las medidas adecuadas, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé.
4: Estamos a la espera de la última PCR y a partir de ahí pues se procederá con el protocolo establecido y aprobado por el Gobierno de España con las comunidades autónomas y por lo tanto esperamos que todo transcurra con la normalidad que está prevista que así sea.
3: Recordamos que la paciente ingresada había compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero Ondius que falleció.
0: I Pepe, i acabem ja amb la crònica a la cantina. La jutgessa que investiga l'escàndol dels pisos de protecció oficial d'Alacant demana més documentació a l'Ajuntament de la ciutat i a la cooperativa promotora del residencial, Pepe.
3: La instructora requiere con urgencia al consistorio la remisión del expediente completo y otros documentos relativos a la licitación y adjudicación de la parcela municipal donde se construyó la urbanización. En cuanto a la cooperativa, la instructora reclama remisión de las actas de su constitución en junio de 2018, de su Junta General y de su Patrimonio o Consejo Rector, el listado de sus socios constituyentes y los contratos firmados entre esa cooperativa y tres mercantiles. Por otro lado, la Providencia, a instancias de la defensa de la jefa del servicio de contratación del ayuntamiento, María Pérez Hickman, que figura como investigada, requiere también que el consistorio remita dos expedientes relativos al procedimiento de enajenación de la parcela y los antecedentes del mismo a partir de 2016.
5: La brújula Comunitat Valenciana.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Són ara mateix les 7:27 de la vesprada. El síndic de Compromís a les Corts, Joan Baldoví, reivindica que el canvi polític, diu, a la comunitat és possible o serà possible de cara a les eleccions que tindrem d'ací a un any, les eleccions autonòmiques del 2027. La seva intenció, la de Baldoví, si així ho ratifica el seu partit, és ser candidat i convertir-se, diu, en el pròxim president de la Generalitat. Ho ha confirmat avui al Fòrum Nueva Economía Tribuna Mediterrània. Núria Moreno.
7: Sobre si governaria amb els socialistes, simplement ha dit que la seva secretària general, Diana Morant, seria una gran vicepresidenta i ha fet una crida a l'esquerra. Generem il·lusió perquè l'electorat no es quede a casa.
8: L'escenari està obert. Així no han hagut eleccions anticipades com en altres territoris perquè no el tenen clar. Les seues enquestes són les nostres i així el canvi és possible. No està assegurat, però és possible i Compromís pot liderar aquest canvi.
7: El Partit Socialista no ha tardat a respondre a Joan Baldoví. José Muñoz és el síndic.
9: Jo crec que Baldoví seria un magnífic vicepresident. Realment, però ho pense, i crec que ha deixat molt clar també quina és la seva postura personal i la postura que vol encapçalar. Compromís i altres partits que estan en un espai concret siguen capaç de presentar una proposta unitària.
7: Muñoz nega, a més, com ha dit Baldoví, que els votants del seu partit estiguen decebuts.
0: El BBVA preveu que l'economia valenciana cresca enguany i durant l'any que ve també, per a este 2026 un 3% i per al 2027 un 2,2. Un informe de l'entitat bancària destaca el bon ritme econòmic, laboral i immobiliari de la comunitat, si bé els efectes encara presents de la Dana o el context internacional influiran i podrien produir, diuen en aquest informe, una desacceleració de l'economia valenciana. Sense anar més lluny, el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà farà que la campanya de

0: l'arròs d'enguany siga un 7% més cara que la de l'any passat. L'Associació Valenciana d'Agricultors preveu un gasto total del voltant de 3 milions d'euros. Destaquen la pujada dels costos de producció, entre ells el gasoli i els fertilitzants, però parlen també d'encariments, per exemple, en la mà d'obra. Ara, el responsable d'arròs d'AVA, que és José Pascual Fortea, espera que els preus de compra-venda acompanyen i que no hi contribueixen negativament.
1: Davant d'una collita que les perspectives siguin que el preu de l'arròs pues, es mantingui el preu que està enguany, que ja té un 30% menys que els anys anteriors, o una baixada més encara del preu de l'arròs. Entonces, ens mostrem molt preocupats perquè ens va costar molts diners de fer la collita de l'any 2026 i el benefici pues, serà molt ajustat o a pèrdues.
0: També de l'economia, el president del grup PAMESA, Fernando Roig, ha presentat avui els resultats de l'últim any. Ha advertit del fort impacte que tindrà l'augment del cost del CO2 sobre la indústria taulellera castellonenca. El grup ha facturat 1.147 milions d'euros i ha obtingut un benefici de 101 milions, 13 milions menys que l'any anterior, precisament, diuen, per l'increment dels drets d'emissió. Capital de la Plana, Lorena Pardo.
2: Fernando Roig també ha criticat que Brussel·les reduïsca les emissions gratuïtes per al sector i ha assenyalat que el govern italià apreta més que l'espanyol per defensar la ceràmica davant la Unió Europea.
3: El govern italià està haciendo más presión que el govern espanyol. Estamos franca desventaja respecto a otros países como pueden ser China, India y demás que no tienen estos derechos de CO2 gravados y que el cambio climático va para todos igual. Dejaremos de ser competitivos. O sea, yo creo que esto es un palo gordo para la cerámica española y la italiana igual.
2: La companyia que dona treball a més de 3.400 persones preveu créixer entre un 3 i un 5% durant 2026, malgrat la incertesa energètica.
0: La crònica econòmica, evidentment, de Juanjo Tovar, no de Lorena Pardo. La crònica de Juanjo Tovar. El govern central, últimament, mentrestant, les obres de reconstrucció de les casernes de la Guàrdia Civil que van resultar danyades per la dana d'octubre del 2024 amb intervencions a punts com ara Alfafar, Bunyol, Llombai, Benaguasil, Requena, Xiva o Paiporta. En este últim, amb les obres ja molt avançades, ha estat avui la delegada del govern central a la comunitat, Pilar Bernabé.
4: Es unas obras que estaba previsto que terminaran hacia finales de este año. Vamos a adelantarlo. Probablemente podremos terminar estas obras hacia finales del mes de julio. La inversión en estas obras de emergencia que se han llevado a cabo, hemos invertido más de 6,6 millones de euros en 7 cuarteles de la Guardia Civil.
0: La crònica de successos ens deixa avui una notícia important perquè la Guàrdia Civil ha detingut el Pilar de la Foradada, un home després de comprovar que va fingir haver trobat el cadàver d'un amic seu al voral de la carretera quan en realitat l'havia mort, l'havia matat dies abans a colps. Onda Cero al Baix, segura, Esther Sánchez.
5: El hallazgo se produjo la noche del 23 de abril, cuando el propio detenido alertó al 112 asegurando que la víctima podía haber sido atropellada. La autopsia reveló una muerte violenta causada por golpes con un objeto contundente. La investigación se centró rápidamente en este testigo, que fue localizado cuando intentaba huir y permitió hallar el arma homicida, el mango de una azada, además de una navaja en su vivienda. El detenido confesó entonces haber acabado con la vida del hombre de 31 años tras una fuerte discusión en su domicilio. Tras pasar a disposición judicial, se ha decretado su ingreso en prisión como presunto autor de un homicidio doloso.
0: La Policia Nacional ha detingut un home acusat d'un delicte d'odi per intimidar una companya de treball amb comentaris homòfobs al llarg de diversos mesos. Ha sigut a l'àrea metropolitana de València. Les investigacions van començar després de rebre una denúncia de la víctima. L'assetjament no es limitava únicament a l'àmbit laboral perquè també hauria arribat a insultar la víctima i la seva parella en trobar-les fora del lloc de treball, fent sempre referència a eixa condició de l'orientació sexual. El detingut ha quedat ja en llibertat després de ser advertit de comparèixer quan siga requerit. Pendents en esta vesprada de dimarts dels esports, Edu Esteve, què tal?
6: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
0: Pendents perquè tenim en directe el Celta Llevant, que suposa que comencem per ahir, no?
6: Sí, perquè avui arranca l'antepenúltima jornada de Lliga. Des de les 7 de la vesprada està jugant el Llevant a Balaïdos davant el Celta. Una victòria des de Castro podria treure'ls del descens a falta de només dos partits perquè acabe el campionat. Com va el partit, Sergi López? Bona vesprada.
7: Què tal, Ramon, Edu, bona vesprada. No van bé les coses. Ha marcat Ferran Juglar, minut 4 de partit, avançant, per tant, el Celta de Vigo al marcador. Guanya per 1-0 el conjunt de Claudio Giraldez. Està intentant el Llevant, minut 34 ja de partit. Estem contant al Radio Estadio d'Onda Cero.
6: Gràcies, Sergi. Una miqueta més tard a les 8 i a Sevilla, davant del Betis, ho fa l'Elche. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Buenas tardes. En unos minutos desde las 8 en la Cartuja, el Elche buscará rascar algo positivo contra el Betis. Un Elche a 2 puntos de la zona de descenso y obligado a puntuar fuera de casa también en las 3 jornadas que quedan, porque solo tiene un partido en casa de los 3 que restan contra el Getafe este domingo. Además de jugar ahora en la Cartuja contra el Betis, tendrá que visitar al Girona, tendrá que visitar Montilivi, rival directo en la última jornada.
6: Gràcies, Felipe. Pel que fa al València, jugarà el proper dijous davant el Rayo a Mestalla. Novetats en els de Corberà. Víctor Diu, bona vesprada.
9: Què tal? Bona vesprada. Este matí el València ha fet el seu penúltim entrenament abans del partit davant el Rayo Vallecano del pròxim dijous al camp de Mestalla. La bona notícia de la presència al 100% i completant tota la sessió de l'argentí Lucas Beltrán, amb la qual cosa, si no passa res estrany, en aquesta última sessió, que serà demà, l'argentí tornarà a una convocatòria amb el València. També hem vist avui completar l'entrenament a Thierry Renda, que continua recuperant-se de la seva lesió.
6: Gràcies, Víctor. I el Villarreal pendent del partit que juga esta nit l'Atleti per a assegurar el tercer lloc. Víctor Fran, bona vesprada.
10: Què tal? Bona vesprada. I és que si tropeça aquesta nit el conjunt matalasser, el Villarreal tindrà demà en la seva mà davant de Sevilla i en l'estadi de la Ceràmica certificar matemàticament la classificació com a tercer de la Lliga. Els de Marcelino necessiten millorar lo que avui aconseguisca un Atleti de Madrid, que si no guanya podria demà tancar ja per tot l'alt la temporada del Villarreal.
6: Gràcies, Víctor. I l'Hércules torna als entrenaments ja de vacances. Hola, David Esteve.
11: Bona vesprada. El Hércules ha regresado hoy al trabajo, aunque ya está de vacaciones, entre comillas, porque no tiene opciones ni de pelear por el ascenso ni tampoco peligra su permanencia, que ya es matemática, en Primera Federación. Por tanto, se ha dado pistoletazo de salida al próximo proyecto. Se ha confirmado la presencia de Beto Compán como técnico y de Paco Peña como director deportivo. Van a ser los dos que trabajen en la confección de la plantilla junto con la propiedad.
6: Gràcies, David. Quedem pendents d'aquest importantíssim partit que des de les 7 està jugant el Llevant davant el Celta i que poden escoltar al Radio Estadio amb Edu García a Onda Cero València 90.9 del Dial.
0: Molt pendents, per tant, de balaïdos. Gràcies, Edu.
6: Adeu, Ramon.
0: Quasi 30 graus hem tingut avui al sud del territori. Els observatoris d'Avamet, ubicats a Elx, a Crevillent i a Oriola, han registrat avui màximes properes als 30 graus. Ara mateix del que estem pendents és de les tempestes de vesprada a l'interior i més concretament a l'interior nord de Castelló, als Ports i Maestrat. Demà dimecres serà una jornada de pluja a les comarques de Castelló, de núvols a la de València i de sol a Alacant. Les temperatures màximes es mantindran i les mínimes pujaran. Així està la Comunitat Valenciana a 12 de maig de 2026. Continua la brújula, així a Onda Cero. Molt bona vesprada.
12: La brújula Comunitat Valenciana.
13: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
14: Onda Cero Alicante, 106.5 FM.
15: Atención, ciudadanos de la provincia de Alicante. La campaña de renta 2026 comenzó el 8 de abril. Acude a tu gestor administrativo más cercano para realizar tu declaración con la máxima gestión y garantía profesional. No esperes más y cumple con tus obligaciones fiscales. Es un mensaje del Colegio de Gestores Administrativos de Alicante.
16: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
17: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Medi Motors Premium en Alicante, Elche, Orihuela, Benidorm, Torrevieja y Denia.
18: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
19: Este mayo piensa en Yellow, con los mejores descuentos del año de Minma Gallery. Descubre ofertas hasta el 65% en sofás, descanso y mobiliario. El mejor momento no es Black, es Yellow. Por tiempo limitado. Más info en minma.net.
20: Encuéntranos en Parque Comercial Vista Hermosa.
21: Si sabes que hay dos castillos, aunque solo se vea uno,
20: eres de Wolo.
21: Wolo es la única operadora de internet 100% alicantina. Por eso te atendemos nosotros y no un recepcionista digital, porque somos de Alicante.
22: Cámbiate a Wolo. Llama al 965 11 0011 o entra en wolo.es. Wolo, fibra móvil, tele y buen rollo.
23: Sandos Hotels, en las mejores playas de Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Torremolinos. Disfruta de descuentos exclusivos reservando tus vacaciones de verano directamente en sandos.es o llamando al 96047-9446. En Sandos encontrarás nuestras mejores ofertas y muchas razones para sonreír.
24: Onda Cero Alicante, 106.5 FM.